0: maestra de Alpe.
1: Això ja és l'assassina quan narcotiqui, potser això.
0: S'espaix que no n'hi ha. S'espaix.